0: Així, si preguntes, et parlaran d'una figura menuda que ha donat la volta al món, d'un embassament que sembla natural però no ho és, i d'una ciutat antiga que encara es pot recórrer com si no haguera desaparegut mai. Tot això està concentrat en plena comarca de la Costera, un territori que ha vist circular persones, mercaderies i cultures durant segles. I és ara, quan el recorrem a poc, avui descobrim Moixent. Té per bandera el guerrer de Moixent, una figura de bronze trobada a la bastida de les Alcusses. Encara que l'original no està al poble, és el gran símbol del municipi i recorda l'èlit guerrera que habitava aquestes terres fa més de 2.000 anys.
1: És com si diguérem un poblet enano, que diguem xicotet, en habitacionetes separades, i allí el que manava era el guerrer de Moixent, que estava allí a l'entrar del poble, i molts venen a visitar-lo. Autocars venen moltíssims.
2: El guerrer és superimportant. I després està en el museu, i l'han portat així també moltes vegades. A lo de la música el van portar un any, el verdader, en l'auditori.
0: El campaner de Moixent és també patrimoni viu. L'associació de campaners ha recuperat el toc tradicional. Té 8 campanes i la més antiga és de 1792 i pesa prop de 300 quilos. Des d'ací es mira cap al Bosquet, un llac creat per necessitat que avui és un dels racons més estimats del poble.
2: Com el Bosquet s'ha omplit sol des de l'àvia que plou, doncs moltes vegades està buit i moltes vegades està ple.
1: Antigament diuen que per allí per la nit se sentia parlar a una donzella perquè son pare la va tancar en el castell.
3: El Bosquet, mira, el primer dia de Pasqua anàvem allí, a peu, són 3 quilòmetres de curves. I si veiem un camper de cebetes, doncs pum, cebetes pa, fer-me-lo enverenar. I ens ha deixat altra volta al Bosquet.
0: A Moixent, una de les receptes més pròpies és el seu gazpacho, un plat que parla de camp, de treball i de compartir taula.
4: La meva manera de fer és pollastre i conill i pebrassos. Saps el que són?
5: No, què són?
4: Rebollols, diuen.
5: I així se li diu com?
4: Pebrassos.
1: Se fa el sofregit, el fiques, i un poc més avant, quan ja pareix que estic un poc més això, fiques les queraïlles, i després ja se fa la sopa. I és molt bo en pebrella, que la cançó ja ho diu, els gazpachos en pebrella. I l'arròs en fresols i naps. Això és la jota moixentina.
0: I com cada poble que acaba en Ent, té el seu refrany, encara que Lola i Josefina no estiguen del tot d'acord.
3: Moixent, bona terra i mala gent.
1: Moixent, bona terra i bona gent. Ella és que no està contenta de la gent d'ací, però Moixent és bona terra i bona gent.
3: No, senyor, el refrany és així, com et dic jo.
2: Jo, quan me'n vaig fora, quan veig el campanar, és el que més m'agrada del món.
5: És vostè una enamorada del seu poble.
2: Molt, molt.
0: Moixent és vinya, és senderisme i és també un poble que ha sabut donar vida al seu passat amb jornades i recreacions on es pot entendre de prop com vivien els cibers. Descobreixes un lloc que ha fet que una escultura menuda aplega tot el món.
6: Escolteu, escolteu, voleu participar al nostre programa? Ens agradaria saber curiositats del vostre entorn, quines són les vostres expressions preferides, els secrets dels vostres pobles, inclús receptes de les que es cuinen a foc lent. Podeu contar-nos el que més estimeu. Enviant un àudio de WhatsApp al 69 66 71 71 8. Anoteu amb paper i bolígraf. 69 66 71 71 8. Vos esperem.
7: Obrim el micròfon a la cultura amb una conversa amb ànima i arrels. Una veu convidada amb una mirada pròpia.
0: Després de més de 6 anys en silenci, hi ha projectes que no tornen, sinó que renaixen. I això és exactament el que ha fet Frida. El grup valencià salta de nou amb Kintsugi, un disc que pren el nom d'una tècnica japonesa que converteix les fractures en bellesa. I amb aquesta idea, Frida cus les seues ferides, barreja llengües, ritmes i identitats. I es planta de nou en l'escena amb una proposta més global, més valenta i més lliure que mai. El divendres 29 de maig presenten l'àlbum a la Sala Jerusalem de València. I avui parlem amb Josep Pol Mos, una de les veus per entendre que hi ha darrere d'este retorn. I perquè a vegades trencar-se també és una manera de començar de nou. Josep, bona vesprada.
8: Bona vesprada, Yolanda, gràcies.
0: Josep, Kintsugi arriba després de més de 6 anys de silenci. Què ha passat durant este temps i per què era el moment ara de tornar?
8: Bé, doncs fa 6 anys nosaltres ens trobàvem en el... Puc dir que crec que el millor moment de la banda. La veritat, venim de treure un disc, de fer una gira molt, molt gran. Havíem tocat fora del País Valencià, festivals, Vinya Rock, tal, tal, tal. I bé, ens vam trencar, podem dir d'alguna forma. Mentalment, jo personalment vaig necessitar parar i la banda ho va comprendre. I bueno, en aquests 6 anys el que ens hem adonat és que la música forma part de les nostres vides.

0: no podem viure sense fer música i el projecte de Frida mai vam dir que s'acabava per a sempre, sinó que necessitàvem un paronet, crec que a molts grups li passa, i en estos 6 anys no hem parat de fer música, el que passa és que no l'hem compartida fins ara.
1: Això és de veres. Un dels punts forts del disc és la barreja de llengües, no? Perquè en temes com a IU, amb Renata Flores, combineu el valencià i el quichua. Com naix esta col·laboració tan particular?
0: Doncs esta col·laboració és un somni, la veritat, sí, perquè Renata Flores és una artista internacional. Com has dit, ella és originària de Perú, rapeja en el seu idioma natal, en el quichua, i nosaltres, quan la vam descobrir, per casualitat, en una playlist d'estes de Spotify de músiques del món, vam dir, uau, o sea, ens encanta. Li vam contactar per xarxes pensant que mai ens contestaria i resulta que sí, ens vam trobar amb una persona superpropera, encara que parlem diferents llengües, estem superjunt en el món, ens entenem perfectament, i això va fer el que... va ser el fil conductor de la col·laboració. El valencià i el quechua en un mateix tema en el que es barreja el trap, el drum and bass, vull dir, no sé, i parla un poquet de les nostres cultures.
1: Josep, veniu de Chegans, un disc que és molt reconegut i amb una gran gira. No sé si ara sentiu pressió per a l'hora de superar com aquesta etapa, per així a dir-ho.
0: És una de les premisses que ens van marcar des del principi, que volíem fer este disc sense cap pressió. És a dir, volem tornar a fer música com quan teníem 19 anys, sense pensar en les visites, en les reproduccions, en els oients mensuals. Això és una esclavitud que se mos clava a les artistes i als artistes avui en dia, i ens pareix superinjust. Genera mogolló d'ansietat, de competitivitat. És a dir, si toquem en mogolló de puestos, perfecte. Si toquem en 3, si són bons, si mos volen allà i mos volen escoltar, doncs allà estarem.
1: Josep Volmos, cantant de Frida, gràcies per compartir amb nosaltres els detalls del vostre nou àlbum, i molta sort amb esta nova etapa i que continua creixent el projecte de Frida.
0: Moltíssimes gràcies a tu i a vosaltres per aquest espai. Un plaer.
2: Si vols escoltar l'entrevista completa a qualsevol hora des de qualsevol lloc, pots fer-ho al web i a l'aplicació de RNE Audio. Dins de l'apartada de territorials, busca els informatius de la Comunitat Valenciana. Endinsa't a un altre ritme amb els nostres protagonistes.
3: Obrim les portes a les paraules, que són casa nostra. Descobrim com fer del valencià una llengua encara més viva i rica amb Imma Cerdà, de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
1: I avui, 3 de maig, acaba un cap de setmana un poc més llarg que de costum per la commemoració de l'1 de maig, Dia Internacional de les Treballadores i els Treballadors. Imma, bon dia vesprada.
4: Bon dia de vesprada, faenera.
1: Ho saps.
4: Sabies que el verb treballar prové de la forma llatina tripaliare, que significa torturar?
1: Ostres, pues no.
4: El tripalium era un instrument de tortura semblant a un cep. La idea del treball com a castig ja la trobem en el Gènesi 3:9, quan Déu expulsa Adam i Eva i els condemna amb les paraules: et guanyaràs el pa amb la suor del teu front fins que tornes a la terra d'on va ser tret, perquè ets pols i a la pols tornaràs. La paraula treball va associada a les paraules no treball, és a dir, vaga, i també vacacions o vacances. Totes provenen del verb llatí vacare, estar buit, vacant o ociós. I totes dos, la vaga i les vacacions, són drets laborals aconseguits a força de mobilitzacions. Divendres, després ahir, celebràvem el Dia de les Persones Treballadores, una data, l'1 de maig, que es va establir en record dels fets de Haymarket a Chicago l'any 1886, quan començà una vaga massiva per a reclamar la jornada laboral de 8 hores, que va acabar com Camot, amb una forta repressió policial i l'execució de diversos sindicalistes, coneguts com els màrtirs de Chicago. A terra nostra, en les zones més industrialitzades, Alacant i Alcoi, prompte, el 1890, hi hagueren mobilitzacions per a homenatjar els màrtirs de Chicago. Però així ja teníem un historial de lluita obrera intensa. En destacaré dos. La revolució del petroli, una de les vagues més violentes i significatives del segle XIX, on els treballadors van cremar amb petroli l'Ajuntament en demanda de millores salarials i la reducció de jornada. I les cigarreres d'Alacant. Les treballadores de la fàbrica de tabacs es van organitzar en germandats ja al voltant de 1840. Foren pioneres de la lluita, amb una consciència de classe molt elevada, que no dubtaven a paralitzar la producció davant qualsevol abús, com el cas de l'agost de 1919, quan unes 3.000 cigarreres es van reunir a la Casa del Poble d'Alacant per reclamar augments de jornal, ajudes per malaltia i la

0: jubilació als 20 anys de servici i aconseguiren crear la poderosa Unió Tabaquera. Un camí semblant el m'emprengueren les torroneres a Xixona, que en els anys 30 van protagonitzar una mobilització massiva per exigir el reconeixement de la seva tasca professional. I és que, si bé tots volem treballar, com canta Lluís el Sifoner en Picaina, Déu-mos lliure de l'aixar en el temps de la calor.
1: Parem l'orella des dels avantpassats fins a les noves tendències. Una mirada sonora amb context i sentiment amb el musicòleg Josep Vicent Fregina.
2: I ara fem parada en un nom propi de la música valenciana contemporània, un creador inquiet que torna a posar el focus en noves formes de fer cançons i que descobrim amb el nostre Fregina. Bon dia, vesprada.
3: Bon dia per la vesprada. Avui us portem una magnífica notícia per a la música en València. El retorn al directe d'un dels seus talents més indiscutibles. Parlem de Carles Xiner, que presenta el seu nou projecte, Animal Persona, a la Sala Jerusalem aquest dijous 7 de maig.

0: Carles Schinner va enregistrar 4 discos fantàstics al front del grup Jenner abans de fer un reinici per saturació. Després va seguir gravant amb el projecte Meravella o en solitari, però sense fer gran promoció ni presentar els treballs en directe. Ara torna amb una nova proposta, Animal Persona, on s'acompanya de 2 antics còmplices de Jenner, Enric Alepús i Vicent Odolí, els quals ha sumat 2 vells coneguts de l'escena valenciana, Samuel Reina i Carlos Soler Ote. El seu primer disc, Bestiari, facturen un pop de registre ben ample, com hem escoltat el tema amb el que obríem, Cavallons, que abraça des del soul al rhythm and blues passant pel synth pop o la psicodèlia. Tot condicionat per la inconfusible, versàtil i imperial veu del protagonista. Escolteu-lo, si no, acostar-se als registres d'un Marvin Gaye o un Prince en True Crime, el primer single d'avançament d'aquest nou treball Bestiari. Amb ell us deixem.
1: Amb aquesta llum càlida que inspira Carles Schinner, vos deixem abans. Rebeu una forta abraçada de Jared Montes de la Tècnica i, com no, d'una servidora. I ja sabeu, sempre, sempre, sempre, disfruteu molt de la vida.